ja els hi era la vida. Bé, d'aquí la grossana, pues, perquè no podíem ser a música. I de vella m'hi costa, però quan tomàs de nou. Et vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha hermosa. No se podia innovar, eh?